momento en tu futuro profesional. En Onda Cero estem a prop de tu. 10 minuts abans de les 2 et contem tot allò que és notícia a la Comunitat Valenciana.

0: web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: I tu, què faràs aquest estiu?
2: Doncs viure'l amb Sandor Chata. Com sempre.
1: I és que al Mediterrani, viure amb Sandor Chata és gaudir de la vida com només nosaltres sabem fer-ho. Xufi, autèntic horchata nascut a Alboraya des del 1979.
3: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.

0: Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: Y dale, dale con bam, dale con bam. El mundo los separa, la amistad los une.
2: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
3: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
1: La nueva película de las creadoras de Chavalas, Hermanos. 3 de julio estreno solo en cines.
4: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá, Onda Cero.
5: Bueno, es la 1:18. Andrea, mientras averiguamos dónde está Boropeiro, que creo que está en la redacción, sí, pero bueno, vamos a darle
6: llegando,
5: tiempo
6: llegando,
5: a que llegue al estudio.
6: Su tiempo.
5: Me ha venido a mí a la cabeza que, sí, que quedan 2 días para que se acabe junio.
6: Es 29 de junio.
5: Que miércoles es julio ya.
6: Madre mía.
5: Eso significa, es ¿sabes qué, no?
6: Sí.
5: Que me voy de vacaciones.
6: Yo iba a decir, becarias.
5: Bueno, también, por supuesto.
6: ¿Te vas ya? O sea, ¿te vas mañana? Bueno,
5: no,
6: el miércoles.
5: El miércoles voy a estar para recibir a nuestras chicas de prácticas,
6: sí,
5: como tú decías, nuevas voces.
6: Sí, sí.
5: Aquí en Más de Uno Valencia.
6: Qué ganas.
5: Y sí, sí, vamos a recibirlas. Van a estar acompañándonos todo el verano, como siempre, julio y agosto. Y ya desvelaremos más.
6: Pues sí, porque bueno, le queremos dar mucha importancia a la calle. Así que si nos ven todos los días, si ven un micro de Onda Cero por ahí pululando por la calle todos los días,
5: no se escondan.
6: Al revés, que participen. Y lo pueden hacer, claro que sí, con el teléfono del programa.
5: ¿También?
6: Que queremos que saque humo el teléfono. Ya saben que es 649-80-3788. Que nos envíen por ahí, pues yo qué sé, cositas que quieren que les contemos este verano con esas voces jóvenes que van a venir en unos días.
5: Eso es.
6: Para hacerles más ameno el verano, claro que sí.
5: Vamos a avanzarles que, evidentemente, vamos a dar vacaciones a nuestros habituales colaboradores, porque damos la bienvenida a nuestras chicas de prácticas, y que, bueno, habrán secciones nuevas y habrá, sobre todo, el tema del día, con lo cual ahí queremos saber su opinión, sea el que sea el tema del día, queremos saber su opinión y, bueno, pues así lo haremos. Nada, que ya está por aquí Boropeiro. Vamos a escuchar sus consejos y volvemos.
7: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
8: ¿Conoces IMSCE? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas. Visita nuestra web imsce.com y consulta nuestras coberturas.
9: Hospital Ribera IMSCE. Nos movemos contigo.
10: ¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
11: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
5: ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
12: Molt bé, molta calor. Com tots, imagina, no?
5: Ben apagat.
6: Sí.
12: Puf, que molta calor.
5: Ai, més bueno, ja...
12: Acabo de plegar
5: és que
12: ara.
5: Tu acabes de plegar ara, que és que m'ha tot portem així. Sí. Bueno, jo. Andrea també se n'eixi
6: sí,
5: per ahir.
6: Sí, jo també he passat calor.
12: A peu fa, no se pot estar, perquè no. Que dia ma mare. Que pel carrer pot estar, que calor que fa. Però bueno, da igual, ja està. Ja s'acostumarem a anar a la canta al calor enguany. Mare de Déu, si fa calor allí.
5: La prova de fuego, nunca mejor dicho.
12: I ara està en la Feina Major i la Col, estan en Burgos, que tornen esta
6: que ves estar ahí,
12: vespre
6: no?
12: A nit. Burgos. I és que no ho sé, no està mai, però diuen que per matí fa molta calor
6: per
12: i a nit, per exemple, viu foto com s'enviaren no? I parca a nit.
5: Ui, parca
12: a nit
5: i tot.
12: Feia un fred allí.
6: El plumes.
12: I avui tenen... Ahir de fer una cosa molt xula, que era un homenatge, una ofrenda, un homenatge al Cid Campeador. Claro, el Cid Campeador, Burgos té molta història en el Cid, però València també, perquè el Cid s'enamora de València i el Cid en el 1094, si no recordem mal, conquista València i en el 99 mor en València. O sigui, el Cid Campeador s'enamora de la ciutat de València, s'enamora de València i el conquista la ciutat i tota la història, i és algo molt xulo. Té una vinculació molt gran i entonces la reina de Burgos i la Feira Major de València fent això ofrenda i això homenatge era a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. I jo sempre ho he sentit, mon pare dir el Cid en València i tal. I mort, guanyar una última batalla. Això és una pel·lícula, és aixina.
5: Sí.
12: Una pel·lícula, però no és aixina, és, no? I, a part, era un militar. Era un tot, jo és que he llegit molta història de Cid, he llegit llibre que és molt xulo. La història de Cid és molt xulo, el llibre. Y ese era un militar, era un estratega y un mercenari. O sea, y era un fenómeno. Y, o sea, al mejor postor siempre. Pero Valencia, pero lo que diuen, li roba el cor a ella, a doña Jimena, la seva dona. Es una historia muy chula. Y ya está. Y ahora avui tenen misa, o sea, en matineig molt per lo vist, tenen ofrenda, tenen recepcions, dinar, y allá para acá les 5 o les 6 de la vespera, cuando se acabe el dinar, pues... Están representando a València. Le tinguen la mala sort quan disqueren de València, quan portaven 3 hores de viatge, s'estropia l'autobús i vingué un altre autobús de València allí, o sea que les 3 hores que portaven, més 3 que tarda l'autobús, més el temps que s'espera l'autobús per el tacògrafo i tal, isqueren a la 1 a migdia i aplegaren a quasi de 11 i mitja a 12 de la nit, no? Viatge un poquet, però bueno, anècdotes, al final sí, anècdotes el que te queden i tal. I sobretot que les preseleccions ja han començat, ja tenim un montó de candidates pel Roig Arena, no? Mola mogolló en el rei social després que te fica Fulanita, el Roig Arena, Menganita, el Roig Arena, no? Tot el món va escrivint això ja. Tan fin de setmana xulo, n'hi hagué 2 el divendres, 1 el dissabte i 2 ahir, no? Entonces ja tenim prou xiques i senyoretes que la setmana que ve comencen les entrevistes en Junta, dissabte i diumenge, que jo l'any passat ho penso, em pegui una panxa 150 entrevistes, tia, en dissabte, en 3 fins de setmana. Però bueno, tornarem a intentar fer-les totes i que no falli ninguna, perquè a la gent li interessa, no?, i li mola molt això, però bueno. I després, la Fira Xulol s'inaugura el dimecres, després demà, però ja ha començat, perquè les seleccions ja estan dins de la Fira. Esta nit, per exemple, compensen els campionats de truc, parxís i dominó en Xunta, en el pavelló sud, i en el nord hi ha una gala del folklore, o sigui, tot això ja està marcat dins de la Fira. Demà ja es comença l'autobús lanzadera famós que te porta a l'Albufera i demés, però n'hi ha un espectacle molt xulo preparat que evocarà la fira de fa 150 anys, aquella fira en blanc i negre i tota la història, però hi va estar molt xulo. I la pirotècnia, que va estar allí pendent, perquè la pirotècnia, hi ha 5 espectacles molt, molt xulos preparats ja. Diu el consejal de Falles que ha presentat un programa de festival pirotècnic, la plaça Ajuntament, el pont de Serranos, i l'entorn del Roig Arena acolliran aquesta programació que combinarà tradició i innovació de la mà de grans professionals del sector. La primera serà el dia de la inauguració, imagina, a veure, de l'11 de juliol també, sí, el dia d'inauguració, que és el dimecres, la feina de progrés reunirà 5 grans espectacles, 4 i 26 de juliol. Bueno, els concerts d'Iberos, que també m'emprèn ja, que la gent també ho ha dit, dic, ostres, tu, que barbaritat, m'emprèn tot ja. La programació arrencada el 4 de juliol, a les 12:23:59, que venia, a la plaça de l'afició del València Bàsquet, junta Roig Arena, espectacle titulat Vulcanum. Era Pirotecnia Vulcano, que també serà el broche final de la cerimònia de la clausura dels Gay Games. O sigui, va ser tot, aprofitar la Fira de Xullol i els Gay Games el dia 4, l'11, 23:59, Algoritmo de Pirotecnia Tamariz. I fusionarà música tecnològica i efectos pirotècnicos con Elia Pincha Sola. Ala, pues.
3: Elia Pincha Sola.
12: Sí.
3: Com ella baila sola.
12: A cargo de Pirotecnia Tamariz i ella pincha sola. Mira que bé. I després el Dewitt...
6: No, i escolta, ben tirat, no?
3: Sí, Elia pincha sola.
12: És Elia o ella, què fica allí?
3: Fica ella.
12: Ella pincha, això deia jo, ella.
6: Igual seria Elia.
3: Sí,
12: la buscarem. Després el Dewitt, 23:59, al pont de Serrans, Titanium, Pirotecnia Valenciana, que se celebrarà en uno de los espectacularios más emblemáticos para la pólvora en la ciudad. Ojo, van a disparar en el pont de Serrans. A veure si també ja van agarrant un poquet de... Que no tinguem por, que la pólvora no trenca, no embruta, no passa res, que dispararan a la Sagrada Família. Fica sempre el mateix exemple. El mateix exemple que fica en els castells de Foguer de Sant Joan. L'altre dia veurem un muntatge de pirotècnia de Piroalpa. A on? Dins de la platja. En l'arena. I no passa res. No sé si l'arena d'ací és or o si l'aigua del mar és aigua en gas. No, jo aquestes fotos he fet que recorreguen el món. Jo no paro d'insistir. No, és que no entenc perquè és l'única puesto del món. València no se pot disparar en el... Però és que si tinguin una explica això que me diguen, pues perquè mira, perquè no se pot, perquè l'aigua s'engaix, explota el mar i morim tots. I tot, tota la... No sé, que me diga una... Però com no me da una explicació, no se puede. Te recomendamos que no, però per què?
3: Ja, i fija't que a mi m'ha cridat l'atenció el perímetre de seguretat, per exemple, de les mascletades d'Alacant.
12: Sí, que està més propet.
3: Està molt més propet. Claro. O sea, sí, està molt més propet.
12: Sí, sí.
3: Que està clar que n'hi ha que prendre seguretat, però... És que en València al final la veurem des de l'estació.
12: La pirotècnia a partir del dia 1, que tindrem un poc més de temps, parlem molt de pirotècnia, perquè ja es comença... Avui he parlat amb gent del sector que estan preocupats. I es comencen dient, a veure'm l'estiu, boro. La gent està prenent por, no sé per què estan gestionant massa la gent, no? Mira, va, Epiro ha tret una nota de premsa, que esta la detallarem i quitarem demà o després demà gent d'Epiro. Denuncia l'uso arbitrario de la ley de montes para vetar espectáculos y uso de pirotecnia en zonas urbanas y agrícolas libres de riesgo. Entonces, això és l'Associació Espanyola de Pirotecnia, no és que ho diu qualsevol, no? Ellos lo que digo es que señalan restricciones forestales pues impuestas por administraciones autonómicas y locales que no son de aplicación en los casos urbanos ni suelos agrícolas. Las empresas alertan del duro golpe para el sector estratégico en las economías locales y lamentan que se sacrifiquen tradicionalmente

0: gestiones por el cálculo de imagen política y el miedo al ruido en entornos digitales. La empresa sí que sabía que se suspendían. Fa molta calor. Vale, pues molt bé. Si estàs en Serra, que hi ha molta arboleda i tal i qual, pues suspens. Si estàs en Nàquera, si estàs en, jo què sé, en puestos que hi ha en Xiva, a lo millor, sí, sí. La Folla de Bunyol, tot allà. Vale. Però diu, és que és un pàrquing. És un pàrquing de cotxes. O sigui, no hi ha nada alrededor. És un pàrquing. És que no hi ha arbre, no hi ha res al costat. Fa molta calor que se suspenga. Claro, lo que diuen ellos és no facis ús arbitrari del poder de poder suspendre les coses, no? O sigui, perquè al final la pirotècnia és cultura i ells tenen por de que ve l'estiu i n'hi ha que començar a ficar-se les piles. Ve el simposium de pirotècnia sin València. Ojalà se pugui disparar en la platja. Jo vaig insistir, RQR, però perquè em pareix que és un marc superbonic on se dispara en tots els llocs del món. Si tu em digues, no, és que en València som tan rigor... No, és que se dispara en tots els llocs del món. En Sant Joan, en la platja del Postiguet, en totes les... I no passa absolutament res. Igual que ara se podrà disparar en el pont dels Serrans. Ojo, cuidado, gràcies. Però a veure quan pot disparar en les Torres, en el Micalet i tal. En la Llonxa se feien creus, en la Sagrada Família han disparat Vulcano des de dins de la Sagrada Família, no passa res. O sigui que moltes vegades n'hi ha que apel·lar un poc més a la llògica antes de parlar, no? I defendre algo tan gran com és l'ofici del pirotècnic, però bueno, a veurem.
1: Pues poquet sí, a poquet. Bueno, pues poquet a poquet anirem comptant en este estiuet, en Fira de Juliol, en preseleccions, en tot el que tinga que veure en la festa, que per cert començarem d'ací no res la ronda per els pobles en festes.
0: Quan te presentes?
1: Jo, de moment, encara. Bueno, que continuamos que siguen ahora con deportes, luego informativos. Nosotras volvemos mañana a las 12:20 en Más de Uno Valencia. Chao.

0: profesionales que no tenían marcaje y zaraje. Nos hemos puesto a hacer búsqueda con los perros, con sistemas electrónicos, GPL, y bueno, hemos registrado unas 10 zonas diferentes. Hemos localizado con coordenadas, con una descripción, todo para el puesto de mando, ¿no? Para el centro de mando que está llevando este operativo.
1: Les zones ja inspeccionades estan marcant d'acord amb els estàndards internacionals per a informar sobre l'absència o presència de cossos sota els enderrocs, tot i que de moment, segons l'ONG, no s'ha trobat a cap supervivent.
2: I la vicepresidenta segona de la Diputació de València i responsable de carreteres, Remem Massolari, ha negat davant la jutgessa de la Dana haver rebut una trucada de l'alcaldessa de Xiva, d'Amparo Fort, a les 3:30 de la vesprada d'aquell dia, contradient així la versió oferida per la primera edil, Ramon Pérez.
3: Massolari ha assegurat que no va parlar amb l'alcaldessa fins a hores més tard, quan van intercanviar missatges a partir de les 7:37 de la vesprada. Durant la seva declaració com a testimoni, la vicepresidenta també ha afirmat que desconeixia la convocatòria del SECOPI i que no va rebre el missatge és alert. Respecte a la informació sobre l'estat de les carreteres, diu que es va traslladar pels canals oficials al Centre de Gestió dels Serveis de Mobilitat, encarregat de comunicar-la posteriorment al Servei d'Emergències.
2: I parlant de la Dana, nou enfrontament entre la Generalitat i el Govern Central per les xifres de la reconstrucció després de la riuada, un xoc que han traslladat avui a una jornada sobre infraestructures de l'Associació de Constructors.
3: D'una banda, la Generalitat, que situa al 3% el grau d'execució dels treballs compromesos per la Confederació. El vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, considera per això que els últims fons europeus rebuts per a la Dana haurien de correspondre a la Generalitat.
4: Que entendemos que la Generalitat, como administración autonómica que ha puesto mucho esfuerzo, tiene que tener una parte importante de esos recursos. La experiencia nos ha demostrado con la Dana que somos capaces de responder a la adversidad. Y ahora tenemos que demostrar que somos capaces también de anticiparnos al futuro.
3: I d'altra banda, Zulima Pérez, la comissionada del Govern Central per a la Reconstrucció, que convida a la Generalitat a que els consulten a ells les dades, perquè, segons Pérez, les de la Generalitat s'allunyen de la realitat.
5: Y son datos que no atienden a la realidad, es decir, teniendo en cuenta que el plan de la Confederación son 1.300 millones de euros, si ya hemos ejecutado 220 millones de euros, pues evidentemente esto supone ya más de un 20% ya de proyectos ejecutados.
2: Canviem ara d'assumpte. El ministre de Transports, Òscar Puente, està avui a Alacant, on s'ha reunit amb els col·lectius veïnals de la ciutat que des de fa dècades venen demanant la creació d'un parc central sobre els terrenys alliberats pel soterrament de les vies. Després de la trobada, sabem pels veïns que aquest anhel projecte per a Alacant podria començar en 2028. Ho ha seguit Juan Carlos Fresneda, d'Onda Cero Alacant.
6: Sí, esa fecha va a depender de los planes pormenorizados que tiene que hacer el ayuntamiento para comenzar ya esta zona verde muy demandada desde hace más de 20 años, que todavía va a tener que esperar a 2028, según el portavoz vecinal Vicente Alcaraz.
7: Son 23 años esperando que haya un parque central y ahora mismo lo que tenemos son promesas de en el 2028. Es decir, que el parque va para lejos. Y eso adelantando el concurso de ideas.
6: Por su parte, Óscar Puente ya había anticipado previamente que será el gobierno, la Generalitat y el ayuntamiento los que sufragan esos 30 millones que costaría la zona verde del total de más de 400 que supone el proyecto global.
8: El proyecto Parque Central es un proyecto financiado enteramente con recursos públicos de las tres administraciones. Por tanto, está en condiciones de proceder tan pronto suscribamos el convenio para desarrollar el proyecto Parque Central de Alicante.
6: Y es que contempla además la construcción de la estación central del tranvía dependiente de la Generalitat, de la estación intermodal de tren y la construcción de hasta 1.400 viviendas.
2: En crónica política, la futura candidata de Compromís a l'alcaldia de València, Mònica Oltra, defensa projectes polítics en l'esquerra alternativa basats en aliances. Ha sigut a Madrid durant la seva intervenció per a presentar al diputat de la seva formació en el Congrés, Alberto Ibáñez, en una trobada informativa de Nova Economia Fòrum.
1: Oltra, que com Ibáñez pertany a Iniciativa del Poble Valencià, una de les branques de Compromís, ha portat a la capital el seu missatge en vista a les pròximes eleccions, tant municipals, autonòmiques com generals.
9: No hay salidas individuales, solo hay salidas colectivas desde la organización social, política y comunitaria. Por eso ahora también trabajamos en proyectos políticos, tejiendo alianzas que desborden las siglas y el cortoplacismo.
1: També el diputat Alberto Ibáñez ha apel·lat a la necessitat d'unitat política en l'esquerra com a resposta, ha dit, a l'extrema dreta i demana als partits que deixen llibertat a les seues organitzacions territorials per a negociar.
2: Aquestes paraules d'Alberto Ibáñez i de Mònica Oltra han tingut resposta des de la Comunitat Valenciana. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, recorda que la decisió última correspon als òrgans interns de la coalició, però es mostra optimista amb el paper que Compromís podria jugar a les pròximes eleccions.
10: són els òrgans de compromís amb les